0: Bueno, és política en àmbit nacional. L'escollir els futurs diputats i senadors, o diputades o senadores. Veurem a què ens du tot això. Però com encara queda temps, no ens agobiem tampoc massa. Anem pensant, sí, però anem xerrant de la realitat. Vull dir, de posar peus a terra i t'explicar que avui la plataforma de 0-3 anys surt al carrer i va a demandar i a reclamar millores en el sí del que és el seu àmbit de la feina del dia a dia, o que puguem fer-ho de tantes i altres qüestions. Ahir fem esment, per exemple, de com les plataformes de persones que reclamen millors pensions estan allà RQR. I crec que bé val la pena entendre i escoltar el que diuen, el que reclamen, i el que esperem que se pugui també aconseguir. Potser fa falta que hi hagi més gent que sortim al carrer. Bueno, anem a començar, que tenim molt a compartir en el nostre programa d'avui, o sigui que si ens voleu acompanyar, arrenquem.
1: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
0: Bueno, avui tenim bastantes cosetes, és dimarts. Per tant, anirem a recordar com va ser l'assalt turc que va patir la ciutat de Mo, les píndoles d'història que compartim amb Amador Marí. També, en el dia d'avui, recuperarem l'espai que no ens va donar temps de compartir ahir, d'Escouch la Ser, perquè en Bernat Fortu i en Carola Namberdi venen amb unes, com sempre, veritats com a punys, coses força interessants. Intentarem també fer esment i comentari dins del que és el nostre programa de l'economia, que sempre els dimarts hi dediquem un punt extra en aquesta qüestió, i ho farem amb Miquel Àngel Casasnovas, que és el president del Cercle d'Economia, que ha fet una nota per valorar el que és aquest moment en el que els diferents partits de diferents ideologies aquí a Menorca s'han posat d'acord per mirar de fer un pas endavant junts en polítiques que siguin capaces de traspassar en l'àmbit dels 4 anys d'una legislatura, i que és necessari, perquè si no, no avançaríem, certament no estem avançant en moltes coses importants. Aquestes qüestions i d'altres, serrallarem també del sector immobiliari, ho farem des del punt de vista del que són les hipoteques, del que ens costen les hipoteques, perquè Trioteca, l'empresa que fa de plataforma i que assessora en aquestes qüestions, ha expressat i presenta les dades del tercer trimestre de 2026 i analitzaran qüestions com l'evolució del mercat, l'impacte del màxim anual de l'Euribor o dels possibles efectes de l'avançament electoral, entre altres qüestions. Com veus, és interessant. I també tindrem, i de fet per aquí comencem avui directament el nostre programa, li donem un poc la volta al que sol ser habitual, en lloc de la nostra segona hora ho avancem ara per obrir el nostre exquisit a Menorca. I si obrim el nostre exquisit a Menorca, ho fem perquè tenim ocasió i oportunitat de saludar el nostre convidat, Carlos Roger. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: El dia 10 es celebra la primera fira d'espeix de Fornells. Com ha sorgit aquesta idea, Carlos?
2: Sí, dia 10 i 11 d'octubre, que cap de setmana Fornells celebra la primera fira d'espeix i de la mà, que és, diguem, un homenatge a la identitat del poble de Fornells. Fornells és un poble de pescadors i no s'entén sense la mà ni sense la pesca. I per això una de les maneres de retre homenatge a tota aquesta identitat que ha forjat tantes generacions és creant la primera fira d'espeix i de la mà, que esperem que tingui molts d'anys d'aquí en endavant, que es pugui celebrar durant tots aquests anys que hi hagi ajuntament.
0: Una cosa que em sembla que és rellevant és que no és una simple fira i punt en el sentit d'anar a caminar, d'anar una volta a xalar, que també, sinó certament és com una ajuda certament a tot un sector importantíssim per Menorca, que no deixem de ser una illa, i per tant el recurs de la pesca és vital per a moltes famílies i podem dir que no estan les seves millors hores, no?
2: Sí, exactament. Amb aquesta fira el que volem també és fomentar tot aquest sector pesquer de Fornells i de Menorca, que no està, diguem, d'alguna manera en tema de recursos humans, no està vivint els seus millors moments. El que nosaltres volem fer amb aquesta fira és donar-li aquesta importància i aquest valor a través de la primera edició de la fira que

0: passem a Fornells, per retre el disc també un homenatge a tota la feina que hi ha darrere i tot l'esforç de xiquetet tan pres per anar a pescar, perquè nosaltres tinguem a les dues peix fresc. Tota aquesta feina i aquesta disciplina que tenen, pues, és una bona manera d'homenatjar-los amb una fira.
1: A més, és una forma fabulosa de connectar amb Fornells, bueno, com a dinamitzador comercial, perquè ja s'impliquen i participen molt bona part del teixit comercial i de restauració del propi poble al voltant d'aquesta fira.
0: Sí, també el que nosaltres volem és que ara que ja comença la temporada baixa, que aquesta temporada baixa no sigui tan baixa per restaurants i comerciants. I una manera d'impulsar-los per atreure visitants a Fornells és a través d'aquesta fira. Estem molt contents de la resposta que ha tingut per part dels restaurants la celebració d'aquesta fira, perquè quasi tots d'ells, els que encara tenen obert, perquè hi ha alguns que tenen tancat, ja és normal, però els que tenen obert, pues sí que s'han volgut implicar i participen, no només venguent tapes a preus especials per aquell cap de setmana, sinó també que alguns d'aquests restaurants de Fornells participen amb un show cooking, amb una espècie de cuina en directe que oferirem aquests dos dies de fira.
1: Bona part de les activitats se fan a la plaça de Salgueret, però no només allà. Per tant, vos convidem a que feu un cop d'ull a la programació, que es pot trobar fàcilment, s'està compartint a nivell de xarxes i dels canals habituals, el WhatsApp de l'Ajuntament, per exemple, i no oblidem tampoc que hi ha altra cosa que me sembla que és importantíssima, i és que es fa el que és la presentació de la guia de consum sostenible de peix i marisc de les illes. Aquí l'aliança que l'en xarxes amb la col·laboració de l'OPSEM ha fet una feina força interessant i ens descobreix que més enllà del que probablement són capaços de nomenar, hi ha molt més peix o marisc del que ens imaginem que està allà per al consum i que no ens hem d'oblidar, no?
0: Exacte. Aprofitarem l'acte d'inauguració de la fira, que fem dissabte a les 12 del matí a Plaça Salgueret, per també presentar, a través de l'aliança Calan Xarxes, en col·laboració, com bé has dit, amb SOPSAM i l'Institut Menorquí d'Estudis, aquesta guia de consum sostenible de peix i marisc, que serà una bona manera també d'aprendre un poc sobre els peixos i tot aquest consum dels marisc.
1: A part de les propostes dels restaurants, hi haurà moments de cuina en directe, i aquí sumem activitats infantils, també pensades pels menuts, activitats també d'homenatge, en aquest cas a la gent de la mar, reconeguent els patrons majors de la cofradia de pescadors de Fornells, i música. Vull dir que realment té de tot aquesta primera fira després.
0: Sí, és una fira que pensada per tots els públics. Té activitats infantils, familiars, per gent que no sap o encara no coneix en profunditat el sector de la mà, gent que sigui experta, totes les persones tindran un espai per a aquesta fira, que convidem a totes les persones de Menorca a fer una passada a Fornells aquest cap de setmana, no només per visitar aquest poble meravellós, sinó també per veure la fira i comprar i fer un poc de gasto.
1: Hi ha una cosa que, precisament per això que dius, se m'acut que pot ser un gran èxit i, per tant, que hi hagi molta gent que vulgui anar. Quina mena de recomanació podríem fer, sobretot a tema de si venen amb el seu cotxe particular, on poder aparcar o de quina manera arribar-hi de la manera més correcta?
0: Sí, Fornells té diferents borses d'aparcament repartides pel poble. Hi ha una centrada, just arribes a centrada, hi ha una parcel·la de terra que ja és un perfecte per aparcar, perquè si ja vens cap a la fira i veus tota la mà de camí cap allà, i després també per mig del poble també hi ha tres grans borses d'aparcament que allà la gent pot aparcar perfectament. També sí que pot venir també amb el transport públic, amb l'autobús, i ara veurem com va la fira. Esperem que vagi molt bé. Clar, a la primera edició hi haurà coses a millorar, com sempre, veurem com va. Sí, després ja farem una avaluació de coses a millorar per la vida, que segur que n'hi haurà, i l'any que ve pues, la millorarem i farem que encara sigui més bona que la d'enguany.
1: Una fira necessària, una primera fira, que no serà l'única, però que aquelles persones que anem podrem dir jo vaig estar a la primera edició i gaudir-la, amb tot allò que conté, certament. Avui ens hem apropat fins a Fornells per compartir-ho i comentar-ho amb qui mana a Fornells, Carlos Roger. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
1: Ara el que fem és mirar d'apropar-nos a informació útil i de serveis. Això, dit d'altra manera, és la informació del temps. Una informació del temps que ens avança Noelia García. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca baixen les temperatures, màximes de 27 graus a Maó i 26 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, cel molt ennublat, amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de tramuntana amb brises. Demà dimecres, temperatures més baixes, màximes de 26 graus a Maó i 25 a Ciutadella. De matinada i durant el matí, el cel continuarà cobert i no es descarten ruixats i tempestes que podran ser locals. Realment fortes. Durant la tarda s'obriran clars, però encara sense descartar precipitacions. Temperatures mínimes de 22 graus a Maó i 23 a Ciutadella. És una informació d'AEMET.
3: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
4: Llegan nuevas colecciones a Decogalia y es momento de hacerles sitio. Descubre últimas unidades, restos de temporada y artículos de outlet con descuentos de hasta el 70%. Menaje, decoración, organización, textil de hogar y mucho más a precios realmente especiales. Una gran oportunidad para renovar pequeños rincones de casa por mucho menos. Outlet en Decogalia. Hasta un 70% de descuento hasta agotar existencias. Encuéntranos en calle Sabater 5 en Polígono de Ciutadella. Sábados tarde abierto. Decogalia. Todo un mundo para tu hogar.
5: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
1: Son las 12:33.
6: Hoy por hoy, la crónica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Jordi Rivera. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
8: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: El PSOE de Menorca ha denunciat al Parlament que el govern balear pretén eliminar els límits d'amarraments i fondejos establerts per la llei de reserva de biosfera, un canvi que s'ha tramitat mitjançant una esmena del Partit Popular a la nova llei del litoral.
7: Avui hi ha sessió de control al govern amb un ple del Parlament i, òbviament, hem de començar amb això que és d'ultimíssima hora. Durant la sessió plenària, la diputada socialista Pilar Carbonero ha criticat el que considera un nou atac a les competències del Consell Insular de Menorca. Carbonero ha assenyalat directament l'esmena que modifica el text legal per permetre l'ampliació d'amarraments fora dels ports, substituint la prohibició explícita per una autorització.
9: 17 de la llei de reserva, el que diu és que es prohibeix ampliar els punts d'amarrament en fora de les zones portuàries. Això és el que deia la llei de reserva. I vostè, bueno, el seu grup parlamentari, ha presentat una esmena per eliminar això. Què passa? Que quan presentes una esmena per eliminar una prohibició, el que vols fer és fer allò que es prohibeix, senyor conseller. És més clar que saigo. Per tant, ho digui clarament. Vol ampliar els amarraments a les escales de la illa de Menorca. I no...
7: La parlamentària ha qüestionat la incoherència del discurs del PP sobre la protecció de la costa i ha exigit al conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, la retirada immediata d'aquesta modificació. El conseller s'ha limitat a assenyalar que es tracta d'una esmena que s'haurà de debatre més endavant al Parlament i ha demanat esperar sense contestar específicament els motius d'aquesta esmena.
10: Yo lo que le pediría es que respetase este Parlamento, es decir, respete la tramitación parlamentaria, yo le he dado una explicación, pero que se debata en el Parlamento las enmiendas y lo respete.
7: Des de les files socialistes, d'igual manera, han demanat explicacions al president insular Adolfo Vilafranca sobre si avala aquesta mesura que posa en risc la preservació de les cales menorquines i lleva competències al Consell.
1: La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha detectat i retirat el primer niu de vespa oriental a l'illa, concretament al terme municipal de Mó.
7: L'actuació ràpida dels serveis de protecció d'espècies i del COFIP ha permès eliminar completament la colònia per evitar la propagació d'aquesta espècie invasora. La intervenció es va iniciar després que una particular donés l'avís la darrera setmana de setembre. Per localitzar el niu, els tècnics han utilitzat per primera vegada a les Illes Balears una tecnologia pionera basada en la instal·lació de petits emissors de radioseguiment en exemplars d'aquesta vespa. Aquesta tècnica, finançada amb fons europeus, permet seguir el vol de les obreres fins al niu quan es troba en ubicacions de difícil accés. Ara es farà una vigilància especial, ho explica Irene Garneria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies.
11: Tot i que s'ha retirat el niu, continuarem mantenint una vigilància intensiva a la zona durant les properes setmanes mitjançant l'instal·lació de trampes de seguiment. L'objectiu és confirmar que no hi ha altres focus actius i actuar amb la màxima rapidesa davant qualsevol nova detecció.
7: Amb aquesta troballa Mahó ja són 7 els nius d'aquesta espècie invasora localitzats a l'arxipèlag, 5 dels quals a Mallorca i una a Eivissa. La presència de la vespa oriental suposa una amenaça pels insectes pol·linitzadors i especialment pel sector apícola, ja que aquests exemplars predaven directament sobre les abelles de la mel. Des del govern insisteixen en la importància de la detecció precoç i demanen la col·laboració ciutadana per comunicar qualsevol albirament sospitós sense manipular els exemplars.
1: Un autèntic ruixet va caure ahir que vespre entre les 2 i les 3 sobre Ciutadella. En només 60 minuts es van registrar 35,4 litres per metre quadrat a la ciutat, segons l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET. Es dona la circumstància que la mateixa AEMET ja havia decretat un avís de pluges torrencials que podien assolir una intensitat de fins a 40 litres en una hora i que expirava a les 15 hores.
7: L'aigua caiguda va obligar els bombers a efectuar fins a 17 sortides. La majoria van ser per inundacions a la via pública, garatges i soterrani. Segons explicava el cos antiincendis, les zones més afectades per aquestes incidències van ser Son Blanc i el Passeig Marítim. Alguns testimonis assenyalaven també un fort aparell elèctric i afirmen que diversos llamps van impactar terra, calamblanes. A la resta de l'illa, la pluja va caure amb molta més calma. A la Galdana es van enregistrar 16 litres per metre quadrat entre les 2 i les 4 d'Esfosquet. Es Mercadal, l'AEMET només marcava 0,2 litres, mentre que la resta d'estacions de l'illa no es van comptabilitzar cap precipitació. Aquesta pluja dona un lleugeríssim respir a una Menorca en estat de presequera des de fa mesos. S'ha de recordar que al setembre va ploure un 95% manco de l'habitual. Segons l'informe del mateix organisme meteorològic, les previsions no tornen a donar probabilitats importants de pluja fins demà i dijous d'aquesta setmana. Per ara no s'ha decretat cap avís per risc de tempestes o fenòmens similars.
1: El govern de les Illes Balears ha triplicat el pressupost d'ajuts per a la neteja i el condicionament de torrents d'explotacions agràries, passant dels 300.000 euros inicials a més de 907.000 euros. Aquest increment respon a la gran demanda registrada, on el camp menorquí ha estat el principal protagonista.
7: En concret, 22 de les 28 peticions presentades a totes les illes procedeixen d'explotacions de Menorca, el que suposa una inversió de més de 781.000 euros directament destinats a la nostra illa. Aquestes ajudes finançaran treballs de desbrossament, retirada de residus, eliminació d'espècies invasores i reconstrucció de parets de pedra en sec. Donant resposta així a les demandes plantejades per entitats com Agrame, el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ho explica.
12: Inicialment havien destinat 300.000 euros per ajudes en el sector agrari per neteja de torrents i s'han presentat 900.000 euros d'inversions. De les 22, de les 28 propostes que s'han presentat, 22 són de Menorca, vull dir que les associacions agràries de Menorca han fet una feina de difusió i assessorament en els seus associats i, per tant, hem fet aquesta modificació de crèdit incrementant 3 vegades més.
7: En aquest sentit, només entre els mesos de maig i setembre, el govern ha invertit gairebé 700.000 euros a Menorca en la neteja de prop de 4 quilòmetres de lleres, amb actuacions destacades com les dels vergers de Sant Joan Amó i de Punta Rosa, Santa Catalina, Navarmea. Des de les institucions es destaca que aquestes tasques de manteniment preventiu són fonamentals per garantir la capacitat hidràulica de la xarxa i reduir els riscos davant possibles episodis de pluges intenses. Juan Manuel Lafuente.
12: per intentar tenir en el millor estat possible la xarxa de torrents de Menorca, tinguent en compte de més que no ha plogut encara, però estem en una època que, com hem vist a altres puestos, doncs pot ploure en qualsevol moment i és superimportant tenir en el millor estat possible els torrents.
1: El GOB ha presentat al·legacions al ple parcial de Cap d'en Font i Binissafó a Platja, a Sant Lluís, ja que suposa la construcció de 515 nous xalets en una zona que no disposa de recursos hídrics ni d'infraestructures bàsiques, com per exemple la xarxa de clavegueram.
7: Per tal de resoldre la manca d'aigua a l'aqüífer, la nova proposta dels promotors planteja extreure aigua de la mar i abocar la salmorra de la dessaladora mitjançant pous d'infiltració. L'associació adverteix dels greus riscos que comporta aquest sistema, ja que podria fracturar el subsol, contaminar l'aqüífer, afavorir la intrusió marina o perjudicar greument les praderies de Posidònia de la costa. Miquel Camps és el portaveu del GOB.
13: Nosaltres aquí creiem que això representa un perill gros per l'aqüífer, perquè la injecció a pressió de salmorra dins un pou pot provocar trencs en el terreny del subsol i aquesta aigua se'n pot anar cap a la mà o se'n pot anar cap endins. I si es produeixen trencs, facilitarem que la mà també entri cap a l'aqüífer. No? Per tant, tenim moltes objeccions en aquesta solució que es planteja.
7: A més, el GOB assenyala que s'han tornat a detectar errors en el càlcul de les necessitats d'aigua i el recorda que les aigües en residuals s'haurien de conduir a una depuradora, la de Vini Dalí, que actualment es troba inoperativa per falta d'emissari. Des de l'entitat ecologista han instat les formacions polítiques i la ciutadania a frenar aquests projectes de creixement a la costa, tot subratllant que Menorca no necessita més urbanització ni més places turístiques, sinó reduir la pressió humana a l'estiu i protegir els recursos hídrics de l'illa en lloc de posar desaladores portàtils. Miquel Camps.
13: Nosaltres estem demanant a les administracions públiques que deixin de tramitar nous creixements, que intentin treballar per desclassificar aquestes zones, perquè aquesta problemàtica de manca d'aigua la tindrem, la tenim ja a molts altres indrets, ja hi ha altres zones que estan aturades per manca d'aigua, com és Repòs del Rei, es Castell, o com és Platges de Fornells a Mercadal, i les solucions aquestes de que els promotors posin dessaladores privades per injectar l'aigua, llavors és un pou on se suposa que aquesta salmorra desapareix, i la salmorra no desapareixerà, se mourà cap endins o cap a fora, però afectaran el medi.
7: El pla aprovat inicialment el 2023 i modificat el passat mes d'agost per l'Ajuntament de Sant Lluís es troba ara en fase d'exposició pública.
1: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
14: Oye, ¿tú colchones a alguien que no tenga un buen colchón en el que descansar?
15: Pues sí, yo mismo.
14: ¿En serio? ¿Por eso estás de mal humor? No me toquen los colchones y entérate que los mejores están en Hipermueble de Menorca, en Avenida de la Industria número 7 de Alayón.
15: Pues para allá que voy, poner colchones.
14: Hipermueble, echándole colchones a la vida.
16: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
17: Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y sempre, amb tu.
18: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
1: 12:46 minutos. Tots heu vist el coma Borina, el tema del percentatge de l'Euríbor, sobretot heu vist més aquelles persones que pagueu hipoteca cada mes. Però també hi ha un interès creixent entorn al que és el món immobiliari, l'accés a l'habitatge. Per aquestes qüestions ja sabeu que sempre tenim un mètode que és infal·lible des de la ràdio. És anem a escoltar els que saben. Per aquest motiu avui ens hi hem posat en contacte amb el portal Trioteca i reiem amb el Ricard Garriga, que és el seu CEO. Ricard, bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Aquests dies feu la presentació de les dades que van sorgint, dades que són importants per veure i entendre on estem, però també com es mou tot, no? I així se fan els anàlisis oportuns. L'informe hipotecari del Centre d'Estudis de Trioteca, corresponent al tercer trimestre de 2026, ens permetran veure i entendre un poc cap a on va tot. I el que te volia demanar, si no sé si podem avançar molt, però fins allà on puguis, almenys donar-nos un poc una idea cap a on va tot.
19: Doncs mira, Lluís, cap a on va tot m'atreveixo a dir que és la incertesa. Però més enllà de la incertesa política, que evidentment doncs, té molt a dir, anem cap a... visualitzem cap a finals d'any un Euríbor creixent. Per tant, un Euríbor, si m'atreveria a dir-ho, que és per sota del 4, però rossant el 4. Per tant, espantem-nos les famílies que tinguin aquesta hipoteca variable. Per tant, el primer missatge és aquest. Després, sí que veiem que les hipoteques fixes s'estan encarint. Per sort, no s'estan encarint al ritme de l'Euríbor, per sort. Però no són tot males notícies, i és que no tots els bancs estan encarint les hipoteques fixes, sinó que són alguns. La rellevància és saber exactament quins encara continuen amb preus d'hipoteques fixes passades per aquestes famílies que es vulguin hipotecar. Per tant, encara hi ha oportunitats. I la conseqüència d'això, quan pugen els tipus d'interès, inclús quan pugen les hipoteques fixes, que avui en dia ja sabem que són la gran majoria de famílies signen hipoteques fixes, recordem a tot l'estat espanyol, es signen unes 2.000 hipoteques cada dia, per tant, déu-n'hi-do. El que podem veure és que quan pugen aquests tipus d'interès, normalment es desaccelera aquesta venda d'immobles. Per què? Perquè si el diner està més car, la gent s'ho pensa dues vegades. Per tant, això combina també amb uns preus exageradament cars, i no només parlo de Menorca, sinó parlo de les Balears, que el preu mig del mes de juliol, segons l'INE, és la hipoteca de mig està entorn, que és una bajanada, a 340.000 euros. Recordem que la hipoteca mitjana de tota Espanya està als 180.000. Per tant, Balears té un gran problema d'import de preu de la vivenda, que és exagerat. Per sort, gràcies a això sembla que estem tocant aquest sostre, i quan toca sostre només queda una, que és baixar. Per tant, creuem els dits perquè comenci a baixar paulatinament aquest preu de la vivenda, però malauradament no tornarà a aquests preus que tots tenim al cap dels anys anteriors.
1: Recordo quan vas participar molt amablement al fòrum immobiliari d'aquesta casa de Ràdio Menorca i reiàvem, ha passat un temps, però bueno, passen moltes coses, no? Passen coses cada dia, però ara estem en aquest punt tan interessant com ara comentaven, no? Dos decrets que a nivell d'habitatge se van preparar, no sé si dia correcuita, però que no han prosperat, i perquè no han prosperat ara es dissolen les Corts per convocar eleccions i es veu que segurament se li donarà la sortida necessària perquè sí que puguin ser aprovats perquè la llei així ho permetria. Com analitzem això i el que pugui tenir de repercussió en el mercat immobiliari?
19: Aviam, sempre que hi ha, en qualsevol mercat financer, sempre que hi ha canvis, hi ha prudència. Per tant, segurament hi haurà canvis. També sí que és cert que no sé quan duraran aquests canvis, i això no ho sabem, perquè si realment s'acaba aprovant, depenent del que passi les eleccions, veurem si continua o no continua, que ho dubtem. Però com qualsevol mesura, sempre té coses bones i dolentes. com qualsevol. Per tant, el que entenem és que en principi està ben intencionat diguem, aquestes polítiques, que al final és, escolta, tenim uns lloguers inassumibles, i això és especialment la gent jove, que el lloguer és que és pràcticament inexistent, l'objectiu és baixar-lo. Fins aquí estem d'acord. Ara, el com, això és el que discrepen, no?, tots els partits polítics i la gent que ens dediquem a l'immobiliari, discrepem absolutament, més que res perquè ja s'ha fet altres països i la tangibilització d'això sempre ha anat al contrari, no? Quan més restriccions, més puja el preu, perquè l'oferta, diguem, disminueix. Però això s'ha fet en molts altres països, vull dir que no cal ser molt un expert economista en veure-ho. El tema és, i parlem directament de les hipoteques, no? De la compra de vivenda. Nosaltres sempre recomanem comprar la vivenda on es viu. I per què? Recomanem, no perquè ens dediquem a les hipoteques, que evidentment ens dediquem a les hipoteques, sinó que al final les persones tenim, si parlem a nivell econòmic, tenim, diguem, dels 80 i pico, posem 100 anys, no?, d'esperança de vida, ojalà que arribem aviat, doncs d'aquesta esperança de vida tenim una època que som productius econòmicament. Què vol dir? Doncs que treballem, no? Estudiem, treballem i després ens jubilem, no? Ostres, és interessant que puguem afinar la nostra edat econòmica, diguem, amb què som productius, amb poder pagar una quota mensual finita, que és la hipoteca. Al final tothom està agafant hipoteques fixes perquè avui potser ens sembla car, però aquí 10 anys segurament ens semblarà econòmic, no? Perquè tenim un IPC que puja, etc. En canvi, la hipoteca sempre es manté constant. Per tant, a l'edat de jubilació, lo interessant és no tenir aquesta despesa. Per tant, normalment les hipoteques s'acaben als 65 anys, no? Quan compleixes 65 anys i deixes de ser productiu a nivell econòmic, sí que està molt bé, doncs, que, escolta, ja no ingresso tant, no? Perfecte, però tampoc tinc aquesta despesa. Per tant, escolta, tens una casa pagada. Fantàstic. Per tant, sempre intentem que això passi. Què passa? Les famílies que opten pel lloguer, sí que el lloguer té coses bones també, perquè no pagues impostos, no pagues IBIs, no pagues manteniments, que està molt bé, tens molta flexibilitat, però arriba el drama quan ja no entres en aquesta fase productiva i el lloguer continua pujant. I aquest és el gran problema. Llavors, cara a la compra d'immobles i el projecte que s'ha presentat, recordem que el projecte que s'ha presentat és un projecte que porta més d'un any funcionant a Catalunya, que es diu l'ICF, l'Institut Català de Finances, ha tret exactament, va treure fa més d'un any aquest projecte, que és el que s'està dient, no? Aquest préstec amb carència de 30 anys i quan acabes de pagar la hipoteca retorns el préstec amb 5 anys, al 0% d'interès. Això és un producte que té l'ICF i pràcticament se l'han copiat, cosa que celebrem molt perquè a Catalunya ja hi ha 1.800 famílies que s'han pogut acollir aquestes ajudes. Ara bé, té un gran pro i és que aquesta vivenda passa a ser de protecció oficial. Què vol dir això? Que el dia que aquesta vivenda és teva, no? Si la compres és teva, però el dia que vulguis vendre aquesta vivenda no podràs especular amb ella, que està bé. Per tant, l'hauràs de vendre a un preu que, en el cas de la Generalitat, que et digui la Generalitat, que normalment és l'IPC, és la pujada d'aquest IPC. Per tant, és una mesura prou intel·ligent com per tenir, entre cometes, dir que construeixes protecció oficial, vivendes de protecció oficial, encara que no fa falta que les construeixis, però sí que vas augmentant el parc de vivenda de protecció oficial i en un futur segurament tindrà un preu més controlat de la vivenda perquè hi haurà més vivendes a nivell de preu controlat gràcies a aquesta ajuda que s'ha donat ara. Per tant, ho veiem positiu sempre i quan, repeteixo, podem gaudir d'aquesta ajuda que esperem que s'aprovi.
1: És cert que sempre hi ha l'arribada del 31 de desembre a cada anualitat marca molt el que és el món de les hipoteques. Per què aquesta data és tan rellevant en el que interessi el fer operacions abans de que acabi l'any?
19: Doncs mira, tothom que ens dediquem a algun món comercial, el que sigui, tothom entendrà, no? Ostres, estem arribant a objectius o no? Perquè al final, a principis d'any, doncs comença, diguem, el marcador zero de tots els bancs, en aquest cas, i és quan es fan aquestes previsions de, escolta, aquest any hem de donar tants centenars de milions o milers de milions en hipoteques. Perfecte. Si realment a l'últim trimestre de l'any anem sobrats, no? El banc X va sobrat dels objectius, per tant, què fa? Puja preus. Per què? Perquè ja no li interessa vendre més. Però no tothom arriba a objectius. I lo interessant és que a l'última part final de l'any podem trobar ofertes bastant rellevants de bancs concrets que no han arribat a objectius. És per això que normalment l'últim trimestre, i ja ens anem a final d'any, no? Com més a final, doncs millor, veiem que bancs que en principi d'any potser eren molt agressius, de sobte pugen preus, perquè vol dir que ja han arribat a objectius, per tant no necessiten donar més crèdit, i altres bancs que els hi queda molt poc és quan trobem unes ofertes brutals. Llavors, a final d'any sempre trobem que pots anar a la sucursal del banc X i et dona un preu exageradament car, en canvi el banc del costat et dona un preu molt econòmic. Llavors, aquí és quan a final d'any sempre podem trobar uns xollos, diguem, d'hipoteques que són bastant rellevants.
1: Xollos significa diners, en definitiva. Si sabem veure-ho, podrem guanyar en aquesta diferència per la nostra butxaca d'aquí cap endavant. Per això, la rellevància i importància també de la feina que desenvolupeu a Triotec, perquè com a plataforma el que sobretot borineu són dades, i tenir aquestes dades i entendre-les és fonamental.
19: Sí, perquè ens entenguem, no? Tothom, nosaltres el que som és un canal de captació d'hipoteques pel banc, i el que som, al final, no ens agrada dir-ho, però som un majorista, no? En aquest cas, doncs, som un majorista hipotecari. Clar, comprem moltes hipoteques cada mes, comprem centenars d'hipoteques al mes, que són desenes al dia. Llavors, els bancs què fan? Doncs, ostres, com que tenim volum, ens ofereixen millor preu a nosaltres que inclús a les pròpies oficines. Perquè recordem que les oficines tenen els seus marges, han d'incorporar, doncs, cadascú té la seva P&L, els seus budgets anuals, nosaltres anem a volum. Llavors, al anar a volum i treballar amb tots els bancs, el que podem veure és un preu més econòmic per totes les famílies. I al tenir aquestes dades, el que ens permet és fer previsions, diguem, futures, que als bancs els hi van molt bé, i l'impacte total és que les famílies, quan venen a Triotec, doncs sí que obtenen millor preu que anant banc a banc a preguntar la seva hipoteca. I al final estem parlant de milers d'euros.
1: Doncs avui hem reiat de les conclusions de l'informe hipotecari del Centre d'Estudis Trioteca d'aquest tercer trimestre de 2026, del moment que vivim i de les possibles implicacions a nivell del tema de l'avançament electoral. Bueno, Ricard Garriga, des de Trioteca, gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Te seguirem escoltant tantes vegades com ens vulguem apropar al món de les hipoteques per l'interès que ens toca.
19: Moltes gràcies, Lluís, que vagi bé. Bon dia.
1: Així, junts, arribem a la una. Els temps de notícies a la cadena Ser. Abans, un bon consell.
20: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.

0: per esdevenir referència de l'esquerra. Durant aquests mateixos 3 anys, el PSOE ha patit una corrupció evident degut sobretot en els casos de corrupció que han protagonitzat els seus homes clau i un desgast ocasionat per les difícils relacions amb socis conjunts. Hauria estat el moment perquè una esquerra alternativa amb cara i ulls es presentés amb prou garanties, a pesar que també la cama Podemos d'aquesta esquerra ha viscut uns anys de pèrdua. Ara tot seran corregudes. Ja m'agradaria a mi que els esforços donessin bon resultat. Encara que només els genis aproven exàmens quan no han estudiat durant tot l'any. Per de pronta, llig les declaracions de dirigents de més que diuen que es presentaran tots sols. Deixant de banda que alguns pesos pesants han qualificat d'engendre el projecte Sumar en el qual encara participen, ens sorprèn aquesta poca generositat. En 45 anys d'eleccions generals més, o el que s'ha dit abans, altres noms ha tingut, mai no va obtenir cap diputat. Si l'ha tingut ara és perquè els altres partits de Sumar li van regalar el nombre 1 perquè s'afegís a l'empresa. Com dic, molta feina a fer i poc temps per fer-la. Per cert, fa un any es parlava de la presentació d'un candidat en el Senat per la unió de tota l'esquerra. Com deu estar ara aquest tema? Bon dia.
1: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
2: Premis de curtmetratge documental del Menorca DocFest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels Premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant al web menorcadocfest.com.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
4: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares. 1:25. És temps d'obrir les nostres píndoles d'història de Menorca amb Amador Narí. A més d'historiadors, membre de l'IMI, el saludem. Bon dia, Amador.
5: Bon dia.
4: Gràcies per acompanyar-nos. Ja vam posar en antecedents el nostre darrer programa un poc entorn a aquesta Menorca que està per veure com l'han de assaltar. D'aquests assalts fixem concretament un poc l'atenció en algun dels més rellevants i no sé si podríem dir també no prou coneguts que va patir Menorca i més particularment Mau. Per tant, endavant, Amador.
5: Continuant un poc amb el que van explicar l'episodi anterior, avui xerrarem de l'assalt a Mahó desconegut pirata Barbarossa. Barbarossa, nascut a la illa de Lesbos, a Grècia, però de pare turc, serà un dels pirates més importants de l'imperi otomà d'aquell temps, arribant a ser el mirall. Hi ha que dir que Barbarossa ja coneixia l'illa de Menorca abans de l'assalt de 1535.

0: exemple, hi havia estat el 1512, quan després de destruir una esquadrilla genovesa, va posar rumb a Menorca i intentar un assalt a Silla, que fracassà en ser rebutjats pels menorquins. També tenim notícia d'un altre assalt a Menorca, en aquest cas de Sinan d'Esmirna, el que li deien el jueu, un dels lloctinents de Barbarossa. Aquest, a l'agost de 1531, va desembarcar a la part de Favàrits del terme de Maó, on va raptar un mínim de 36 persones, segons altres fonts, gairebé 60. Hem de dir que la informació que tenim de la mateixa època ens informen dels freqüents combats navals en gran pèrdua d'homes i vaixells i del perill que suposava evitar les costes de les illes per la por a ser morts o captivats pels corsaris. Tornant en el nostre cas, han conegut la notícia de la rendició de Tunis, s'organitzaren grans festes per celebrar una victòria que tenien l'esperança que signifiqués l'alliberament del constant terror en què es vivia a causa de les incursions dels corsaris barbarescs. A Menorca, la població esperava impacient l'arribada de l'esquadra del rei, que ja s'havia aturat. En esport, el mes de juny de 1535, d'anada cap a Tunis. Però Barbarossa va aconseguir fugir de Tunis a mitjan d'agost i va arribar urgent la seva flotilla, disposat a obtenir revenja per demostrar que no està vençut. Hem de dir que en aquella època, a començaments del segle XVI, el terme de Maó comptava amb un 385 focs, un foc és la unitat de contribució per recaptar els impots. No tenim censos de població d'aquell temps, però bueno, per l'experiència sabem que aquest nombre de focs donaria entre 2.000 i 2.500 habitants. La ciutat estava protegida per unes murades que dataven del segle XIV. Estaven construïdes amb pedra i morter. Tenien 8 metres d'alçada, però eren poc gruixudes. I s'hi accedia per 5 portes o portals, dels quals sols conservam en l'actualitat el pont de Sant Roc. A més, hi havia unes 10 torres que reforçaven la murada. El recorregut de les murades era el següent. Partint de govern militar, on hi havia l'antiga casa del rei, la murada pujava pel carrer del Rector Mort i passava per la plaça Bastió, pel carrer Bastió, davallava per la costa d'en Deià i després passava de la plaça Reial a la plaça Espanya, atravessant el que avui en dia són una illa de cases, per a continuació resseguir es penya Sagàs d'Esport. Així, el 1 de setembre de 1535, la Talaia del Toro ha advertit la presència de nombroses naus que s'atracaven al port de Mol. La flota, integrada per 22 galeres i 9 fustes, una fusta és un tipus de galera més petita però més ràpida. Entrar aquesta esquadra fent passar per cristians, enarbolant l'estandard de l'emperador. La notícia de l'arribada de les naus, que creien eren l'esquadra d'en Andrea Doria, va córrer per la ciutat, van repicar campanes a les iglesies i els maonesos es preparaven per rebre'n els vencedors d'en Barbarossa. Mentre tot això succeïa, dos frares franciscans, Bartomeu Genestà i Francesc Coll, s'avancen en una barca per donar la benvinguda a les galeres reials que estaven en aquest moment plegant veles. quan es van atracar prou, s'adonen de s'engany en comprovar que els tripulants de les naus són turcs i van regressar a tota pressa per avisar la gent de Mao que un atac era imminent. Els maonesos, en conèixer la situació real, es van fer forts darrere les murades, tapiant les portes a tota pressa. Al mateix temps, les galeres otomanes van atacar una caravel·la portuguesa que estava ancorada dins el port i que va oferir una forta resistència, però finalment va ser derrotada. Els tripulants de la caravel·la que van sobreviure també van entrar a la ciutat. La defensa de Mao es veia dificultada per la manca que tenia de soldats professionals i per reduït nombre d'habitants que eren útils per a la defensa, sols uns 350, que a més disposaven de poques armes i no tenien gaire coneixement del seu maneig. Jaume Scala, que era batle de Mao i alcaide del castell de la mateixa ciutat, han de dir que el castell de Mao era una part emmurada i rodejada d'un fossat que està situat dins la mateixa ciutat. Era, diguem, els voltants de la plaça de la Conquesta. En el cas de Bala han d'entendre que era jutge. En aquell temps el terme Bala no era sinònim com d'alcalde com avui en dia. Bé, aquest Jaume Scala, organitzada la defensa, designar altres consellers. Els consellers eren els membres del Consell de la Universitat, diguem, podria ser un equivalent en els regidors, en Gil Calderer i en Jordi Huguet, per capitanejar els grups de defensors. I a Francesc Mir el va encarregar de les úniques dues peces d'artilleria de què disposava la ciutat. En el mateix temps, el Batle va enviar urgentment a Ciutadella un missatger avisant de l'arribada dels corsaris i sol·licitant ajuda en el governador de Menorca. Aquest arribà a Ciutadella la nit del mateix dia. Immediatament el governador reunia el Consell General, que era la institució que governava l'illa, i decidir demanar auxili urgent a Mallorca i Barcelona. Però hi ha que dir que quan aquest arribarà, Mao ja s'havia rendit. El governador de Menorca, Galceran Oliver, va fer una crida general a la gent de l'illa i organitzar un contingent en 100 soldats castellans que s'anà ampliant amb altra gent de Ciutadella, Mercadal, Alaior i pagesos del camp maonès, fins a aproximadament uns 500 efectius. Sense esperar reforços, va sortir el governador al capdavant de l'expedició, acompanyat també d'altres cavallets ciutadellencs. Aquestes forces van sortir de Ciutadella el mateix matí de dia 2 de setembre, en sol de mà de l'arribada d'en Barbarossa. Mentrestant, a Mao, poc després de fondejar, desembarcaren les tropes de Barbarossa, uns 2.500 homes, i el mateix capvespre de dia 1 començà el setge de la ciutat, encerclada completament per terra. Van emplaçar artilleria formada per canons pedrers, els que afegiren tres canons capturats a la caravel·la portuguesa, sobre un terreny alterot situat al voltant del que avui en dia és el carrer de Sant Josep, des d'on atacaven la murada que anava del portal del cap del cos, que estava situat a l'encreuament dels carrers Hannover i Bastió, Gràcies a vosaltres i a tots els oients del nostre espai.
1: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
2: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, 6 durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
4: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
5: Del 5 al 10 d'octubre, Ciutadella celebra la Setmana d'Estocs amb descomptes especials als comerços locals i ofertes exclusives. Visita'ns a Canajuana, Androna, TU, Lluna Moda, Lluna Infantil, Lluna Puericultura, Ses Oranetes. Fes costat al comerç local i aprofita aquesta oportunitat única. Setmana d'Estocs, Ajuntament de Ciutadella.
6: Aloi por hoy Menorca, xerrem a continuació d'Economia. I volem fer-ho torn a la darrera nota d'opinió que s'ha publicat des del Cercle d'Economia. Xerrem avui amb el seu president, Miquel Àngel Casasnovas. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: El Cercle d'Economia destaca que els grans canvis econòmics no es poden resoldre en un sol mandat polític. Per què és tan urgent que Menorca disposi d'un pla estratègic que tingui aquesta capacitat de transcendir els cicles electorals?
7: Bé, perquè fins ara semblant, vull dir, sembla que l'economia insular va funcionant en el dia a dia, però no hi ha una visió de conjunt ni una visió estratègica de veure quins sectors s'haurien d'impulsar, sobretot uns sectors que puguin donar un major valor afegit, una major productivitat i, per tant, que s'ha pogut redundar amb un increment de la renda dels menorquins. Fins ara sí, hi ha creixement econòmic, que és un creixement econòmic que sobretot deriva de la incorporació de mà d'obra, de manera més bastant massiva, però crec que posar el fonament de sol, i aquest estiu, les mitjans de comunicació, sobretot la premsa escrita, hi ha hagut moltes veus que s'han pronunciat a partir de cap punt de vista, no?, de la necessitat de repensar l'economia de Menorca. Sabem perfectament que l'economia de Menorca és sent bàsicament turística, però això no deva perquè es pugui de vegades reorientar aquest turisme parcialment o també potenciar altres sectors. D'aquí que hi hagi aquest acord tant en el Consell Insular, precisament perquè és un projecte que transcendirà més d'una legislatura, sigui qui sigui que estigui governant en aquest moment. Per tant, si hi ha un ampli suport de les forces polítiques, això és el que pot tenir aquesta certa garantia de futur.
6: Aquest consens s'ha aconseguit ara. Considera que és una excepció o és el principi d'un canvi real en la cultura política de l'illa?
7: Nosaltres ens agradaria que fos un canvi real. De fet, el Cercle d'Economia, si hem de repassar les notes que van anar publicant durant tots aquests anys, sempre fèiem una crida a l'entesa de les forces polítiques per afrontar el que són els reptes importants, perfectament, que això, que fa anys no d'un mandat, un sen insular o de la legislatura autonòmica no són suficients. Per exemple, un tema que nosaltres hem insistit molt, l'estima de l'aigua, l'estima de l'energia, la consellera de transport aeri, En fi, hi ha molts temes, l'habitatge mateix, que van dedicar ses de les jornades que van fer aquest mes de març, a un dels punts, de les conclusions de les jornades, era que hi hagués un pacte insular sobre l'habitatge. Això no és cosa de 2 anys, ni de 3 ni de 4, estem parlant d'horitzons molt llargs. I si no hi ha aquest acord de les principals forces polítiques parlant junts en la mateixa direcció, difícilment es traduirà en bons resultats tangibles per la societat menorquina.
6: Sara, com ara comentava, la nota esmenta la necessitat de millorar la competitivitat de les empreses, generar ocupació de qualitat, diversificar l'economia, però entre aquests diferents aspectes, quina hauria de ser la prioritat absoluta?
7: Bueno, això és el que haurà de determinar l'estudi que encarregarà el Consell Insular, no? Que se'n van han publicat, es convocarà un concurs. De fet, tenim moltíssima informació sobre l'economia de Menorca, moltíssima. Ara falta es determinar bé quins objectius i posar-nos a treballar. No? Per tant, no serem nosaltres ara com si estigui l'economia que diran què s'hauria de fer, perquè ara serà la pilota que ara va ter el Consell Insular amb aquest primer acord, esperant que sigui això, una primera passa per avançant cap aquí i que posi ja uns objectius de com podem millorar l'estructura econòmica, molt que també està clar aquí hi haurà de participar un debat ampli amb representants de sectors econòmics, sindicats i societat civil en general.
6: L'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals temes de la societat menorquina. No podem dir que està de moda perquè es duen anys comentant-ho, però sí, és cert que en els darrers temps ha arribat a un punt o a un extrem que la deriva que ha tingut els dos decrets que l'Estat ha tirat o ha intentat tirar endavant en no aconseguir-lo, de fet, avui ens du a un escenari d'eleccions, com bé sabem. Quines eines o enfocaments econòmics hauria de poder aportar aquest pla per començar a donar-li solucions reals al tema de l'habitatge?
7: La veritat és que la situació és molt complicada perquè des de fa molt d'anys s'ha fet molt poca cosa. Jo crec que aquest és un gran problema. Que això sí que és un dels temes que necessita un treball a molt llarg termini i poca cosa s'ha fet, no? En el cas de Menorca concretament, és obvi, passa també en el conjunt d'Espanya, no? Però en el cas de Menorca han tingut 25 anys un increment demogràfic d'un 40% i el parc d'habitatge no ha crescut ni molt menys en la mateixa proporció, és la creació de noves llars per també els canvis socials que s'han produït en el darrer quart de segle. Tot això fa que hi hagi una forta pressió sobre la demanda i a part d'una manca clamorosa d'habitatge públic. Això no soluciona amb uns decrets d'emergència, com els que ara està fent el govern a correcuita. Tenim 8 anys per fer altres coses molt més positives i, de fet, si em fa memòria, s'han fet moltes promeses des del govern en aquest sentit. Això no solucionarà amb uns decrets fets a la correguda davant un cas concret que ha disparat una alarma social. Això requereix una feina d'anys i no et solucionarà. Jo crec que tots hem de ser conscients que això no et solucionarà dins d'aquí bastants anys. Ara, si no ens mos posem a treballar immediatament, està clar que això no té solució i al revés, encara s'agreujarà més.
6: Des del Cercle s'insisteix que el pla no s'ha de fer només en els despatxos institucionals, sinó també amb la societat i el món del coneixement. Com s'ha d'articular aquesta mena de participació per evitar que quedi només una declaració d'intencions?
7: Bé, això és una cosa que de definir el Consell Insular, o l'equip que tira endavant aquest estudi d'aquest pla. Ara està clar que no ha de ser únicament una cosa, diguem, de sortir un organisme oficial, sinó que aquí, precisament perquè això tingui, diguem, ho havia comentat amb les respostes anteriors, i elevar també tota la participació possible de la societat civil. que també alguna de les nostres propostes que us fan, saps? Moltes notes d'opinió que hem fet demanant que sí que és la situació que se'ns conseguirà de fer aquest impuls, no? Que és el correspon per les seves competències, però també articular aquesta participació de la societat civil aquí entesa en sentit ampli de entitats, sectors econòmics, etc.
6: És cert que se'n xerra de la necessitat d'infraestructures i de formació. Se xerra de mantenir la sostenibilitat i la transició energètica, però sense frenar el desenvolupament econòmic. I em sembla que té molt de valor que ens quedem també un poc amb la idea de aquesta crida que fem de recuperar la cultura del pacte en temes com sanitat, habitatge, energia, i l'advertència que el 28 de setembre s'ha signat aquest acord, però se'n xerra de que són necessaris objectius mesurables, és a dir, el poder fer un poc un seguiment. Quins indicadors haurien de servir per avaluar si el pla s'està aplicant?
7: Sí, sí, efectivament. Per dir, tot això s'haurà de definir. És el que nosaltres proposem aquí, però ara els consells solars que d'impulsar i d'una forma en aquest acord que han adoptat. I nosaltres fem aquestes propostes, però ja dic que i els consells que ha de definir que tot això vagi prenguent forma. Està clar, si no ens marquem uns objectius i aquests objectius són mesurables, no podem avaluar si realment s'estan duent a terme o no, o poder ratificar de molt a marxa si es veu que hi ha una sèrie de desviacions. Entre tot això crec que també és important.
6: Per acabar, quin hauria de ser el paper actiu del Cercle d'Economia a partir d'ara en relació en aquest acord?
7: Bueno, nosaltres, dins aquesta participació que desitjam que tinguin la societat civil, nosaltres també aportarem el que bonament puguem perquè aquest pla vagi prenent forma i es dugui a terme. Ja dic, com fins sempre, partir la nostra de reflexió i intentar això, arribar a aquests acords amplis que creiem que són absolutament necessaris, tenint en compte sempre els matisos que cada partit pot aportar, dient d'acord amb la seva ideologia i els seus principis, no? Però creiem que és possible arribar a acords. Que per més de 100.000 menorquins de 700 quilòmetres quadrats no siguin capaços d'acordar aquestes coses tan bàsiques per el bé comú de la nostra societat. En fi, creiem que això s'hauria de ratificar i que aquest acord és una primera passa en el bon camí.
6: Avui hem xerrat amb el president del Cercle d'Economia de Menorca, Miguel Àngel Casasnovas. Gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
7: Muy bien,
8: muchas gracias. Oye, ¿tú conchones a alguien que no tenga un buen colchón en el que descansar?
9: Pues sí, yo mismo.
8: ¿En serio? ¿Por eso estás de mal humor? No me toquen los colchones y entérate que los mejores están en Hipermueble de Menorca, en Avenida de la Industria número 7 de Alaior.
9: Pues para allá que voy, poner colchones.
8: Hipermueble, echándole colchones a la vida.
6: ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
10: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
6: Interessats també en poder, com comentàvem al començament d'avui del nostre programa COPSAR, el que ha estat la reivindicació de la plataforma 03, xerrem a continuació amb Laia Coy. Laia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
6: Què tal ha anat un poc aquest recorregut per als carrers i places de Mó per anar fins a la plaça Miranda?
11: Molt bé, la veritat que molt satisfetes. Bueno, anava a aquesta manifestació, anava conjuntament amb una vaga, centres de Menorca han secundat la vaga, les treballadores, un 70%, i d'infants, les famílies, un 14% han assistit en el centre, o sigui que hi ha hagut molt bona resposta per part de les famílies.
6: Recordem un poc què és el que vos mou per estar reclamant concretament que se vos escolti de les vostres reivindicacions.
11: Bueno, nosaltres, principalment, la nostra primera demanda aquí a Menorca és que tinguem unes normatives que realment estalonin la qualitat que necessita 0-3. Ara mateix sabem que aconseguiria s'ha posat per feina per trobar diferents decrets, però no donen la resposta que realment necessita 0-3. Hi ha uns indicadors de qualitat molt clars, que no tots sempre hem estat lluitant, i a Menorca els hem tingut, sempre els hem aconseguit, gràcies a l'esforç de les treballadores, sempre que hem estat molt estalonades per diferents institucions, políticament, però ara veiem que si la normativa no està ben feta, aquests indicadors de qualitat perillen i realment qui pot rebre aquestes conseqüències o qui ja ho estan rebent són els infants. I per aquest motiu ens mobilitzem, trobant que és molt greu que encara es mantinguin unes normatives d'aquesta manera quan 0-3 necessita que realment s'estaloni i s'acompanyi.
6: Quan dius concretament mantenir aquests indicadors de qualitat, què es necessita? Infraestructura humana, que hi hagi prou gent, que hi hagi... Què és el que s'ha de fer?
11: Bueno, sobretot el que necessitem és infraestructura humana, amb el sentit que s'han de baixar les ràtios. Les ràtios és el nombre d'infants per aula. Els centres que s'han anat fent, com que ja hi havia un decret de requisits mínims que marcava tot el tema d'infraestructura, aquests centres ja s'han anat adaptant o s'han anat creant amb aquestes demandes. Evidentment, hi ha mancances, eh? Necessitam, per exemple, com a més quartos de banys, o necessitam més climatització. M'enteneu? Hi ha coses que encara s'han d'anar fent, i així tot s'han fet moltes millores, però realment el que reivindicam és que s'han de baixar ràtios, s'han de baixar el nombre d'infants per aula. Una tutora amb 18 infants és inviable que pugui arribar als indicadors de qualitat que es necessiten. Aquests infants no te pots acompanyar com es mereixen, no te pots mirar en els ulls, no t'hi pots donar resposta emocional, així com s'ha de donar a un infant de 0-3 anys. Estem xerrant de ràtios de 18, però també n'hi ha de 12 amb infants d'un any. 12 infants per una mestra, o 6 infants, 7 infants, nadons. És inviable. És que realment, en el seu moment aquest decret que regula tot el tema que té 0-3, va ser un gran aconseguiment i va ajudar molt. Però ara mateix està totalment obsolet. I necessitem que revisi, però que revisi de debò. Que hi hagi professionals que es posin a revisar aquest decret i que ens escoltin els professionals que són els que estem dins les aules amb els infants dia rere dia.
6: Sé bé que venim d'una sèrie d'anys allà on l'ensenyança 0-3 a Menorca ha estat pionera, ha estat molt ben valorada. Què és el que ha canviat? És a dir, vosaltres ara, per exemple, vos dirigeu a la plaça Miranda perquè allà hi ha la delegació del govern. No sé si heu tingut també ocasió i oportunitat de fer arribar aquestes demandes i reclamacions a d'altres estaments i qui pertoca que digui què s'ha de fer i de posar la primera pedra en el canvi.
11: Bueno, nosaltres sí que hem fet entrar el nostre manifest, l'hem entregat. Abans, realment, aquí 0-3 havia de ser tothom. i ha de ser tothom. I si hi ha les competències del Consell Insular, nosaltres necessitem que se mos acompanyi. Ja no és només conselleria, el govern balear, sinó després, individualment, cada illa, fins i tot cada municipi, la particularitat de cada municipi. Tot això s'ha de tenir molt present. S'ha canviat? Bueno, nosaltres ara mateix no ha canviat. Per què? Perquè nosaltres tenim l'estaló, hi ha molta voluntat política. A cada municipi, hi hagi el color que hi hagi, sempre ens han estalonat, sempre ens han acompanyat. El Consell Insular també les demandes han intentat estalonar, però ara el conselleria ho està gestionant, 03. I veiem que les normatives s'han de fer ben fetes. No pot ser que es posin en un decret i pràcticament no modifiquin res i ens deixin en menjadors amb les mateixes ràtios que hi ha dins una aula. És inviable, infants que no mengen sols, hi ha enuagaments, hi ha al·lèrgies, és molt delicat. Demanem que els ajuntaments, el Consell Insular, ens acompanyin, ens estaloni, perquè no hem de perdre tota la lluita que nosaltres hem dut a terme durant aquests més de 45 anys per arribar a la qualitat que tenim. No ho volem perdre, no ho podem permetre i hem de tenir molt clar que estem xerrant amb la societat del futur. Invertir en 03 és invertir en futur.
6: Doncs avui hem estat xerrant del que ha estat l'activitat que avui ha tingut la plataforma. La darrera pregunta, Laia, quin és el següent passa? Continuareu jornades de vaga? Continuareu sortint al carrer?
11: Bueno, ara també esperarem un poquet abans quina és la resposta, quines modificacions tenen previst fer. Sabem, hi ha diàleg i sabem que hi ha intenció, però ha de ser real aquesta intenció, aquesta resposta ha de ser real a les necessitats que hi ha a 03. No que hi hagi només intenció, que hi hagi una reunió, sinó que volem unes respostes i volem que sigui el que es necessita. Passats següents, de moment, no hi ha res previst, però sí que es va que a Menorca aquest estiu van fer unes jornades d'art i que va ser molt polit, van tenir una resposta espectacular de diferents artistes i li volen donar continuïtat. I a partir d'ara, cada municipi es farà una exposició itinerant, o sigui, hi haurà totes aquestes obres a cada municipi i anirà acompanyat d'un acte per començar-ho i farem un acte bueno, de 03 amb tot el nostre manifest i tot el que puguem acompanyar.
6: Doncs moltes gràcies, Laia, per haver-ho compartit amb els nostres oients avui. Una abraçada i fins aviat.
11: Gràcies, igualment. Adéu.
12: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez cierra la legislatura con un paso decisivo para que Puigdemont regrese a España. El Constitucional valida el perdón para los delitos de malversación, es decir, allana la amnistía y también el regreso de Puigdemont a España. Satisfacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un gesto poco habitual ha ofrecido una rueda de prensa en Moncloa al término del Consejo de Ministros, rueda en la que ha recordado lo que siempre defendió, que la ley de amnistía era válida de la A a la Z.
14: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
13: Primeras declaraciones de Pedro Sánchez. Feijóo acaba de escribir en redes que acata la decisión del Constitucional, pero acusa a Sánchez de vender favores a cambio de poder. Una decisión celebrada desde Cataluña con la duda de cuándo regresará finalmente Puigdemont a España, aunque Junts avisa no va a regresar hasta que todo esté negro sobre blanco y se den todas las garantías. Tanto Esquerra como Junts dicen que el camino no termina aquí, pero que esta es una victoria del independentismo. Escuchamos a Oriol Junqueras, de Esquerra, y a Jordi Turull, de Junts.
15: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
16: Avui ha guanyat l'independentisme i, per tant, avui és un gran dia, no? I finalment diu una cosa.
13: L'amnistia no resuelve el conflicto y esta es una victoria del independentismo, recordava Turull.
16: L'amnistia és justícia.
13: L'amnistia no es el fin. Política al margen, en el marco judicial, la decisión del Constitucional nos deja una primera consecuencia. El juez Llarena ha levantado ya la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont. Última hora, Pedro Jiménez.
17: El Tribunal Constitucional, sí, Javier, ha avalado por 7-5 aplicar la amnistía por malversación a la exconsellera Dolors Bassa y con esto fija la doctrina que marcará el camino de Puigdemont y el resto de líderes del procés. Primera réplica en el Supremo, que hasta ahora se había resistido a aplicar el perdón. El juez Llarena ha levantado provisionalmente, a la espera de conocer la sentencia y el voto particular, esa orden de detención contra el expresidente y los exconsellers también fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Le dice a las fuerzas y cuerpos de seguridad que se abstengan de adoptar cualquier medida privativa de libertad contra ellos.
13: A y media explicamos el proceso completo en conversación con el magistrado Joaquín Bosch y escuchamos el resto de voces que se han pronunciado ya sobre esta decisión del Constitucional. Esta tarde, declaración desde las 6 de Puigdemont desde Waterloo. La decisión del Constitucional que se atraviesa en este día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado otra vez los dos decretos sobre vivienda, textos prácticamente calcados a los que tumbó el pasado viernes el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad. El segundo decreto, el de la prórroga indefinida de los alquileres, no va a entrar en vigor hasta que reciba el visto bueno de la Diputación Permanente, si finalmente lo recibe. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo que no ocurrirá porque el PNV ya se posicionó en contra de ese decreto cuando se debatió en el Pleno. Nada hace pensar que vaya a cambiar de opinión cuando se vote en la Diputación. Esa es una de las novedades que el Consejo de Ministros introduce en los decretos aprobados este martes. Otra es el endurecimiento de la prohibición de la compra de vivienda a los fondos buitre, ampliando las empresas que se ven afectadas y reduciendo las excepciones establecidas para saltarse. La Sánchez, que en la rueda de prensa ha fijado el marco en el que quiere que discurra la campaña electoral del 29 de noviembre.
19: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
18: Los ciudadanos tienen que elegir, ha dicho el presidente, entre quienes combaten a los poderosos o quienes se someten a sus intereses.
13: Sí, Pedro Sánchez agitando la bandera de la vivienda, la gran preocupación en la calle, no de hoy, en realidad un problema que arrastramos desde hace años. El presidente del gobierno respeta el derecho a huelga de los trabajadores en una convocatoria alentada, recordemos, por el sindicato de inquilinas y los sindicatos tradicionales que todavía están cerrando la fecha definitiva para esa anunciada huelga general. Hay una primera posibilidad en el calendario que esa huelga se celebre el próximo 10 de noviembre, es decir, tres días antes del inicio de la campaña electoral.
19: Es un derecho constitucional. Nosotros no podemos hacer otra cosa como gobierno que respetarlo. El ejercicio de lo mismo.
13: En definitiva, todo se mueve ya en clave electoral de cara a la cita del 29 de noviembre con el Partido Popular insistiendo en el bulo del voto por correo y con Vox poniendo en duda el modelo actual del sistema de pensiones. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pedía ayer a los ciudadanos que no votaran por correo en las generales, dudando, como digo, de la limpieza de esta modalidad de voto. Hoy, lejos de achantarse y en un congreso sobre fruta, Ayuso, sin pruebas, insiste. De un mentiroso, en referencia a Sánchez, solo se puede dudar.
20: Yo lo que digo es que teniendo un gobierno y un presidente sumamente tramposo, lo que pido es que todo el mundo, bueno, pues esté atento. Pero es algo que vengo diciendo tantos años que no entiendo por qué de repente hoy es noticia.
13: Ayuso, la que su partido, el Partido Popular, sigue sin desautorizar. Es más, preguntada Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del PP, no se desmarca de Ayuso y dice cómo no se va a dudar con los directivos que ha tenido Correos.
21: Nosotros confiamos en todos los trabajadores de Correos. En quienes no confiamos es en los directivos de Correos. No en vano hay directivos de Correos que están siendo investigados judicialmente. Por tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas, que vote en urna.
13: Esta es la campaña que se nos viene encima, con frente judicial incluido, porque a las citas sobre el caso Zapatero y otros temas pendientes se suma una nueva petición del Partido Popular para que el juez del caso Leire impute al PSOE en esta causa. Y todavía una cita en directo en las calles de París, donde a esta hora comienza la manifestación estudiantil contra los recortes en aquel país, manifestación a la que se suman otros actos y otras protestas no programadas, con detenciones que se cuentan ya por miles en los últimos días. Desde la calle, Raquel Villaecija, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unos 87.000 manifestantes han desfilado ya en las protestas que comenzaron esta mañana en distintas ciudades francesas, antes de la de París, donde la marcha acaba de arrancar aquí en la Plaza de la República. Hay mucho ambiente, como podéis escuchar. De momento tranquilo, y desde hace una hora se concentraban ya miles de jóvenes estudiantes, pero también padres y profesores que piden lo mismo, una mejor educación pública. Los sindicatos hablan ya de una jornada negra, con 1.800 institutos bloqueados desde esta mañana, uno de cada dos, según sus cifras, que el gobierno rebaja a un cuarto del total.
13: Esta es la foto ahora mismo en las calles de París. Así arranca Hora 14 con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:07 p.m.
12: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. La emergencia habitacional, la realidad de los desahucios, se ha colado hoy de lleno en el pleno del Parlamento, al que ha acudido Pilar López, mujer de 65 años, desahuciada por un fondo buitre a principios de verano y que durmió julio y agosto en un coche. Esta mujer ya estuvo en el último pleno del Ayuntamiento de Palma. Hoy, al terminar las preguntas de control al Gobierno, se ha cruzado con la presidenta Proens. Ha sido un momento de tensión donde Proens le ha dicho que la izquierda la está utilizando, mientras ambas intercambiaban impresiones entre abrazos. A su salida, así lo ha contado.
22: A Marga le he dicho que esto no va de ideas políticas, que estoy utilizada. Yo no estoy utilizada. Tengo 65 años, 40 años.
1: Y ha explicado que cuando la presidenta le ha advertido de que en teoría la izquierda la está utilizando, ella lo niega. Mientras, durante el debate, todo han sido reproches entre Govern e izquierda, con las elecciones generales como telón de fondo. Yago Negueruela, PSIP.
23: No tiene empatía hacia ella, como no la tuvo el alcalde de Palma cuando no fue capaz ni de mirarla a los ojos. Elija los fondos buitre, se sienta con ellos, pacta con ellos, pero con quien nunca se sentará es con las víctimas de esos fondos buitre.
1: Y Proens, con la mirada puesta en las elecciones, ha ido respondiendo a la izquierda.
24: Per millorar la vida de esa gente, lo millor que podemos hacer ahora es cambiar el gobierno de España.
1: Enseguida vamos a ir con todo ello. Bernat Amengual está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. Donde Comisiones Obreras y UGT se han concentrado ante el Parlament para apoyar la iniciativa del PSOE que reclama declarar Baleares como zona de mercado residencial tensionado. Ya han avanzado que en la huelga general, que está a punto de convocarse, van a reclamar, entre otros asuntos, vivienda asequible y mejoras salariales. José Luis García, Comisiones Obreras.
25: Y pedimos una vivienda digna, porque una vivienda no es un coche, no es una furgoneta camperizada, no es un balcón, no es una habitación. O sea, una vivienda es aquel sitio en el que tú, después de trabajar, puedes ir a descansar y a hacer tu vida.
1: Es María José Cordero, de UGT. Ahora sí, José Luis García, Comisiones.
26: No quedaba otra que estar aquí para que el Parlamento, que es la máxima expresión de la ciudadanía, pues vote en conciencia y vote...
1: Por cierto, que a esta hora sigue el debate de esta propuesta de ley que PP y Vox van a tumbar. Sonido en directo que nos llega desde el Parlamento.
27: Personas que han dedicado los ahorros de toda su vida a comprar una segunda vivienda. Personas que utilizan ese alquiler para complementar una
1: con
27: pensión.
1: La intervención a esta hora 2:09 de la diputada, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas. Y Cáritas denuncia que cada año en Ibiza una veintena de jóvenes migrantes no acompañados cumple la mayoría de edad y se queda fuera del sistema de protección de menores, en muchos casos sin que les haya dado tiempo a tramitar la documentación para regularizar su situación en nuestro país. El coordinador de la entidad es Gustavo Gómez.
28: Pero realmente, claro, que salgan sin ninguna solución, que seguramente, o fijo, que sabemos que es porque el Consejo no lo tiene y no tiene otro sitio donde meterlos. Pero claro, realmente cuando nos ponemos en la piel de un chavalito que llega con 18 años a la calle, pues dices, ostras, es muy, muy complicado.
1: Vamos con los deportes, Pedro Morla.
29: La selección española sub-21 con el mallorquín Rafael Obrador y el exmallorquinista Jan Virgili juegan a partir de las 7 de la tarde en Camp Mises en Ibiza frente a Rumanía, partido clasificatorio para el europeo. Por otra parte, el Manacor ya está trabajando con el ayuntamiento para que se pueda jugar en Capellera el encuentro frente al Villarreal de Copa del Rey. Con gradas supletorias habría 3.000 espectadores y Catacoy es baja en la selección española para viajar a Estados Unidos en el partido amistoso frente al conjunto americano. También es baja por lesión la de Felanich, Mariona Caldente.
1: Y sigue en marcha a esta hora una operación de la Policía Nacional contra el clan del Pablo en La Soledad, en Palma. Ha detenido a Francisco Campos Maya, alias el Pablo, patriarca de esta familia y presunto líder de la organización que controla desde hace más de 30 años el tráfico de drogas en esta zona de Palma.
30: Banca Mar te ha ofrecido los titulares del día.
31: Elige a alguien que te ayude a llegar a lo más alto.
2: Elige a Bancamark, que cuenta con profesionales expertos que te acompañan día a día y te ayudan a alcanzar tus metas. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
1: Y nos queda el tiempo. Por la tarde seguiremos con la presencia de nubes. Pueden dejar alguna precipitación en general débil y ocasional que podría ir acompañada de tormenta. Temperaturas ahora mismo entre 23 y 28 grados.
30: TIRME te ha ofrecido la información del tiempo.
3: Para TIRME el cero es donde empieza lo extraordinario. Un dígito que lo cambia todo. Y es que en Baleares caminamos hacia un gran objetivo común, el residuo cero. Gracias a la transformación de residuos en recursos fomentamos una verdadera economía circular en nuestras islas. En TIRME contribuimos a que Baleares se convierta en la primera región mediterránea en alcanzar el vertido cero. TIRME, residuo cero, 100% Baleares.
4: Un día descubres que tienes humedades.
5: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
6: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es. Murprotec.
2: Elige a alguien que te ayude a llegar a lo más alto. Elige a Bancamark, que cuenta con profesionales expertos que te acompañan día a día y te ayudan a alcanzar tus metas. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
1: Las elecciones generales que se han colado de lleno en el pleno del Parlamento con el problema de la vivienda como telón de fondo. La izquierda acusa a Proens de trabajar para especuladores y fondos buitre, mientras que ella se defiende asegurando y responsabilizando a Pedro Sánchez. Un pleno al que ha acudido Pilar López, desociada en Palma en verano, que ya estuvo en el último pleno de Cort. La crisis habitacional con casos concretos han llegado a la Cámara Autonómica y es una mujer de 65 años. Al terminar la sesión de control ha podido intercambiar algunas palabras con la presidenta, a la que le ha reprochado que, pese a ser votante del PP, la han echado de su casa. Ella, la presidenta Proens, se ha acercado y han estado intercambiando impresiones. Le ha dicho, le ha advertido de que la izquierda, dice Proens, la está utilizando. Ella, Pilar López, a su salida lo ha negado.
22: A Marga le he dicho que esto no va de ideas políticas, que estoy utilizada. Yo no estoy utilizada. Tengo 65 años, 40 años trabajando desde los 14 años, cotizando en este país. Madre soltera, sacando adelante solo una hija que hoy día tiene 33 años y no tiene una oportunidad tampoco para una vivienda.
1: Precisamente la presidenta Marga Proens le ha dicho al diputado socialista Iago Negueruela durante la sesión de control que están instrumentalizando a las víctimas.
24: Instrumentalitzen el dolor de qualsevol persona perquè no tenen vergonya, senyor Negueruela. Però mentre vostès fan això, a qui ataquen realment són a milers i milers de famílies i petits propietaris en els que generen por. I a qui perjudiquen realment són les persones més vulnerables que cerquen un pis que fins la setmana passada està en el mercat de lloguer i avui ja no és.
1: Insiste la presidenta del Gobierno, Marga Proens, en que la solución no pasa por topar los precios del alquiler, por declarar Baleares zona tensionada, porque dice eso, sin ir más lejos, según la opinión de Proens, no ha funcionado en los territorios donde se ha aplicado, como en Cataluña. 2:15.
30: Hora 14 Menorca. Luis Soler.
7: La informació de Menorca la repassem a continuació quan són les hora 14 i 15 minuts a la nostra sintonia. I començarem reient entorn a Capdenfont i Binissafua i de l'opinió que té el cop respecte que s'ha de construir o no els xalets previstos en aquesta zona. Abans, però, la informació de temps.
8: Espai patrocinat per Eima Menorca.
9: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca baixen les temperatures, màximes de 27 graus a Maó i 26 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, cel molt ennublat amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de tramuntana amb brises. Demà dimecres, temperatures més baixes, màximes de 26 graus a Maó i 25 a Ciutadella. De matinada i durant el matí, el cel continuarà cobert i no es descarten ruixats i tempestes que podran ser localitzades. Fortes. Durant la tarda s'obriran clars, però encara sense descartar precipitacions. Temperatures mínimes de 22 graus a Maó i 23 a Ciutadella. És una informació d'AEMET.
10: A
0: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
10: Oye, ¿tú colchones a alguien que no tenga un buen colchón en el que descansar?
11: Pues sí, yo mismo.
10: ¿En serio? ¿Por eso estás de mal humor? No me toquen los colchones y entérate que los mejores están en Hipermueble de Menorca, en Avenida de la Industria número 7 de Alaior.
11: Pues para allá que voy, poner colchones.
10: Hipermueble, echándole colchones a la vida.
7: El GOP ha presentat al·legacions al pla parcial de Cap d'en Font i Binissafó a Platja, a Sant Lluís, ja que suposa la construcció de 115 nous xalets en una zona que no disposa de recursos hídrics ni d'infraestructures bàsiques com xarxa de clavegueram. Per tal de resoldre la manca d'aigua de l'aqüífer, la nova proposta dels promotors planteja extreure aigua de la mar i abocar la salmorra de la desaladora mitjançant pous d'infiltració. L'associació adverteix dels greus riscos que comporta aquest sistema, ja que podria fracturar el subsol, contaminar l'aqüífer, afavorir la intrusió marina o perjudicar greument les praderies de Posidònia de la costa. Miquel Camps és el portaveu del GOP.
14: Nosaltres aquí creiem que això representa un perill gros per l'aqüífer, perquè s'injecció a pressió de salmorra dins un pou pot provocar trencs en el terreny del subsol i aquesta aigua se'n pot anar cap a la mà o se'n pot anar cap endins. I si es produeixen trencs, facilitarem que la mà també entri cap a l'aqüífer. No? Per tant, tenim moltes objeccions en aquesta solució que es planteja.
7: A més, el GOP assenyala que s'han tornat a detectar errors en el càlcul de les necessitats d'aigua i recorda que les aigües residuals s'haurien de conduir a una depuradora, la de Vinidalí, que actualment es troba inoperativa per falta d'emissari. Des de l'entitat ecologista han instat les formacions polítiques i la ciutadania a frenar aquests projectes de creixement a la costa, tot subratllant que Menorca no necessita més urbanitzacions ni més places turístiques, sinó reduir la pressió humana a l'estiu i protegir els recursos hídrics de l'illa en lloc de posar desaladores portàtils. Miquel Camps.
14: Nosaltres estem demanant a les administracions públiques que deixin de tramitar nous creixements, que intentin treballar per desclassificar aquestes zones, perquè aquesta problemàtica de manca d'aigua la tindrem, la tenim ja a molts altres indrets, ja hi ha altres zones que estan aturades per manca d'aigua, com és Repòs del Rei, es Castell, o com és Platges de Fornells a Mercadal, i les solucions aquestes de que els promotors posin desaladores privades per injectar l'aigua, llavors és un pou on se suposa que aquesta salmorra desapareix, i la salmorra no desapareixerà, se mourà cap endins o cap a fora, però afectaran el medi.
7: El pla, aprovat inicialment el 2023 i modificat el passat mes d'agost per l'Ajuntament de Sant Lluís, es troba ara en fase d'exposició pública. La protesta de les docents del segment 0-3 anys han seguit majoritàriament la protesta prevista per aquest dimarts. Segons Laia Coy, portaveu de la protesta, un 70% de les docents han seguit l'aturada i només un 14% dels pares han duit els fillets a les escoletes. Això es considera un seguiment molt satisfactori de la protesta. El grup de professionals de l'ensenyament han fet una concentració a la plaça Miranda i han entregat a la Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat un manifest amb les seves reivindicacions. La principal queixa és molt clara: rebaixar les ràtios per donar una educació de qualitat. Laia Coy.
15: Realment el que reivindicam és que s'han de baixar ràtios, s'han de baixar el nombre d'infants per aula. Una tutora amb 18 infants és inviable que pugui arribar en els indicadors de qualitat que es necessiten. Aquests infants no te pots acompanyar com es mereixen, no te pots mirar en els ulls, no t'hi pots donar resposta emocional així com s'ha de donar a un infant de 0 a 3 anys.
7: La plataforma de docents espera ara una resposta de les institucions abans de decidir les noves passes a seguir i si cal mantenir les protestes. El PSOE de Menorca ha denunciat al Parlament que el govern balear pretén eliminar els límits d'emmarraments i fondejos establerts per la llei de reserva de biosfera, un canvi que s'ha tramitat mitjançant una esmena del Partit Popular a la nova llei del litoral. Durant la sessió plenària, la diputada socialista Pilar Carbonero ha criticat el que considera un nou atac a les competències del Consell Insular de Menorca. Carbonero ha assenyalat directament l'esmena que modifica el text legal per permetre l'ampliació d'emmarraments fora dels ports, substituint la prohibició explícita per una autorització.
24: L'article 27 de la llei de reserva el que diu és que es prohibeix ampliar els punts d'amarrament en fora de les zones portuàries. Això és el que deia la llei de reserva. I vostè, bueno, el seu grup parlamentari, ha presentat una esmena per eliminar això. Què passa? Que quan presentes una esmena per eliminar una prohibició, el que vols fer és fer allò que es prohibeix, senyor conseller. És més clar que saigo. Per tant, ho digui clarament. Vol ampliar els amarraments a les escales de la illa de Menorca. I no...
7: La parlamentària ha qüestionat la incoherència del discurs del PP sobre la protecció de la costa i ha exigit al conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, a Juan Manuel Lafuente, la retirada immediata d'aquesta modificació. El conseller s'ha limitat a assenyalar que es tracta d'una esmena que s'haurà de debatre més endavant al Parlament i ha demanat esperar sense contestar específicament els motius d'aquesta esmena.
12: Yo lo que le pediría es que respetase este Parlamento. Es decir, respete la tramitación parlamentaria. Yo le he dado un...

0: una particular d'on és l'avís la darrera setmana de setembre. Per localitzar el niu, els tècnics han utilitzat per primera vegada a les Illes Balears una tecnologia pionera basada en la instal·lació de petits emissors de radioseguiment en exemplars d'aquesta vespa. Aquesta tècnica, finançada amb fons europeus, permet seguir el vol de les obreres fins al niu quan es troba en ubicacions de difícil accés. Ara es farà una vigilància especial, ho explica Irene Garneria, tècnica del Servei de Protecció d'Espècies.
1: Tot i que s'ha retirat el niu, continuaran mantenint una vigilància intensiva a la zona durant les properes setmanes mitjançant l'instal·lació de trampes de seguiment. L'objectiu és confirmar que no hi ha altres focus actius i actuant a màxima rapidesa davant qualsevol nova detecció.
0: Amb aquesta troballa ja són 7 els nius d'aquesta espècie invasora localitzats a l'arxipèlag, 5 dels quals a Mallorca i una a Eivissa. La presència de la vespa oriental suposa una amenaça per als insectes pol·linitzadors i especialment per al sector apícola, ja que aquests exemplars predaven directament sobre les abelles de la mel. Des del govern insisteixen en la importància de la detecció precoç i demanen la col·laboració ciutadana per comunicar qualsevol adveriment sospitós sense manipular els exemplars. Un autèntic ruixat va caure ahir vespre, entre les 2 i les 3, sobre la ciutadella, en només 60 minuts es van registrar 35,4 litres per metre quadrat a la ciutat, segons l'estació d'Aimet. Es dona la circumstància que la mateixa Aimet ja havia decretat un avís per pluges torrencials que poden assolir una intensitat de fins a 40 litres hora i que expirava a les 15 hores. L'aigua caiguda va obligar els bombers a efectuar 17 sortides, la majoria van ser per inundacions de la via pública, garatges i soterranis. Segons explicava el cos antiincendis, les zones més afectades per aquestes incidències van ser Somblanc i el Passeig Marítim. Alguns testimonis assenyalaven també un fort aparell elèctric i afirmaven que diversos llamps van impactar a terra calamblanes. A la resta de l'illa, la pluja va caure amb molta més calma, que a la Galdana es van registrar 16 litres per metre quadrat entre les 2 i les 4 de Fosquet. A Mercadal, la EMET només marcava 0,2 litres, mentre que la resta d'estacions de l'illa no es van comptabilitzar cap precipitació. Aquesta pluja dona un lleugeríssim respir a una Menorca en estat de presequera des de fa mesos. S'ha de recordar que el setembre va ploure un 95% menys de l'habitual, segons l'informe del mateix organisme meteorològic. Les previsions no tornen a donar probabilitats importants de pluja fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per ara, no s'ha decretat cap avís per risc de tempestes o fenòmens similars.
2: Davant l'Aquilal i Canté, el pivot Wildens Lebe, que ha estat inclòs en el 5 ideal de la jornada a la Lliga de Primera FEP. El jugador cedit pel València es confirma com una de les figures més dominants de la competició. En aquest inici de temporada, el dorsal 21 dels David Taufa va signar dissabte una actuació destacada amb 17 punts, 11 rebots i 3 taps, aconseguint 26 crèdits de valoració que el situen com el millor pivot del cap de setmana. L'Ebeke va fregar el títol de jugador més valuós de la jornada, cadençant només 2 punts de valoració d'Andrei Hanslik, del Guipúzcoa. El domini del pivot interior va més enllà d'un partit puntual. Actualment, l'Ebeke lidera les estadístiques generals de la Lliga, tant en la faceta dels rebots, amb un acumulat de 23 captures, com en la de taps, amb 6 accions defensives en només 2 partits. Una xifra on també sobresurt la feina del seu company, Adam Sola, 6è a la taula de rebotejadors. Amb aquest poder intimidatori sota la cistella, l'afició de Vintaufa manté l'expectativa de veure completar el potencial de l'equip a l'exterior amb les properes incorporacions de Svetkovic, Jerónimo, Rubio, JJ, Slaughter. La Volta Cicloturista Internacional a Menorca compleix un quart de segle de trajectòria i disputarà la seva 25a edició del 23 al 25 d'octubre amb la participació de 250 cicloturistes. La gran protagonista d'enguany serà la mallorquina Mavi García, una de les figures més destacades del ciclisme internacional, en una edició que ret homenatge a estrelles com Miguel Indurain, Perico Delgado i Dori Ruano. A més de Mavi García, el que té ventall d'esportistes convidats inclou noms il·lustres com Joseba Beloki, Mauricio Fondiest, Ivan Mayo i Luis Ortega. El promotor de la prova, Arturo Sintes, ha expressat la seva satisfacció per poder reunir aquestes figures a l'illa en una cita ja consolidada en el calendari. Pel que fa al recorregut, l'organització ha dissenyat 3 jornades amb sortida i arribada a Moca, que incorporen novetats destacades. Divendres la prova s'obrirà

0: Bat pel que deixarà les futures generacions, però s'engresca amb els convidats que du cada dimecres a la 1:20 a l'Oi Poroi Menorca.
1: Sí, vull dir que el canvi climàtic que existeix ja és una realitat, i ja sé que hi ha gent que el vol negar, supos que per por és més fàcil negar-lo que afrontar-lo, però
2: bueno,
1: negar-lo
2: no... Més que salvar el planeta, perquè el planeta segurament no necessita que el salvem, perquè quan li interessi el planeta es salvarà. Més que res, això va de salvar-nos a nosaltres i la nostra qualitat.
1: No cadascú, sinó que tots plegats tenim que fer aquesta incidència política per canviar l'entorn, perquè el convenient socialment, el convenient per al món, sigui també el més fàcil individualment.
0: Persones que ens ajuden a comprendre el problema del canvi climàtic i que estan fent coses des de Menorca.
3: Hola, bon dia en aquest temps d'incerteses. Som en Josep Portella i us convido a seguir la dedicatòria de cada dia a través d'aquesta emissora amiga. Ja ho sabeu, uns moments per girar l'atenció cap a la nostra cultura, la nostra història, la nostra llengua, el nostre territori, la realitat que vivim com a comunitat. Els personatges que amb el seu esforç teixeixen la vida d'avui com els nostres avis van teixir la vida d'ahir. Us espero.
4: La Isla de los Oyentes, el podcast de Radio Menorca. Historias, relatos, cuentos, en catalán o en castellano, cápsulas de ficción, puro radioteatro. Personajes que viven en la Isla de los Oyentes por ti. Descúbrelos en www.radiomenorca.com y en las principales plataformas de podcast del país.
5: La SER, el sonido de la vida.
6: Sima 16.

0: constituirá la mesa de negociadora y en los próximos meses...
1: Y nosotros como asociación lo que hicimos es llegar a un acuerdo con AENA.
2: Si quieres enterarte de todas las noticias más importantes de Baleares, en 5 minutos, escucha Hora 25 Baleares. A las 8 y 25 de la tarde, con Chus Navarro.
3: Justo un día antes de celebrarse esa primera mesa para...
2: Un detallado y resumido informativo al final del día, para que tengas la información más actualizada de nuestra comunidad. Hora 25 Baleares.
4: RadioMenorca.com. La información, el entretenimiento de Menorca a un clic. Y además, escucha en directo a Radio Menorca.
5: La Fira Real pretende ser el gran escaparate del producto local de Menorca, un producto que se diferencia.
6: Cuando vives en una isla y eres joven.
4: RadioMenorca.com.
7: Sigue la información local de la isla en el muro de Facebook y en la web radiomenorca.com.
8: Emergència climàtica, felicitat sostenible. Anton Soler és un avi preocupat pel que deixarà les futures generacions, però s'engresca amb els convidats que du cada dimecres a la 1:20 a l'Oi Poro i Menorca. Persones que ens ajuden a comprendre el problema del canvi climàtic i que estan fent coses des de Menorca.
9: Cada dimecres a la 1:10 hi ha un espai de ràdio per a la ciència, la cultura, la investigació. L'espai de l'Institut Menorquí d'Estudis. Reflex de la societat menorquina i palanca del seu futur. Recull d'agenda d'activitats, edicions d'obres o tot allò que ens defineix com a menorquins. Cada dimecres al Oi Poro i Menorca. I quan tu vulguis al podcast de radiomenorca.com.
10: Escolta'ns a la 95.7 FM, a la web radiomenorca.com, a Play Cadena Ser o amb l'aplicació per mòbil de la Cadena Ser. També ens trobaràs com Radio Menorca a Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, en directe o en podcast a Play Cadena Ser, i tot des de la nostra illa o quan viatgis fora. Radio Menorca, amb tu.
11: Ete, mi casa.
7: Tot el cinema, totes les novetats de la setmana que omplen la gran pantalla.
12: Me gusta el olor del napalm por la mañana.
13: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?
14: Que la fuerza te acompañe.
7: Les pel·lícules del moment i també les novetats més destacades que arriben a les plataformes.
14: Anda, alégrame el día.
15: A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
7: Amb Jordi Rivera. Cada dijous a l'Oi Poro i Menorca a partir de la 1:40.